Escuchamos hoy en el programa una de las míticas canciones de Marta Sánchez, que actuará el próximo sábado en la Plaza Mayor de Villarreal a las 12 de la noche, en un fin de semana plagado de conciertos allí en Villarreal, donde saben ustedes que están celebrando desde el pasado viernes les Seues Festes de San Pascual. La actuación de Marta Sánchez será una de las actuaciones musicales previstas para este cap de semana. El diumenge ho farà a les 9 de la nit, també a la Plaça Major, David Civera, i també este cap de setmana actuaran grups de rock, com és el cas, per exemple, del mític rocker Benito Camelas. Així que un cap de setmana molt, molt, molt musical a Villarreal, on continuen celebrant les seues festes de Sant Pasqual. Avui, amb una jornada llarga per davant, dimarts de festes, allí continuem immersos en tota aquesta programació que tenen per a Villarreal esta nit, per exemple, a les 9, amb el macrosopar de Paiporta de veïns i veïnes de Villarreal, que celebren tots junts allí en Germanor, enmig de les festes, com els contem, de Sant Pasqual. Ja es contàvem ahir, i vam estar en la Penya La Merla, on es contaven que es preparaven per a la xulla, que ahir es va poder viure i disfrutar sense cap tipus de problema meteorològic, que la pluja del diumenge passat va obligar a ajornar aquesta processó en honor a Sant Pasqual, era el dia de Sant Pasqual, i aquesta processó es celebrarà finalment el proper diumenge, dia 24 d'abril, per retre homenatge al patró de la ciutat de Villarreal. En una setmana, per cert, que encara queden moltes coses per viure, moltes tradicions, com per exemple demà, que serà aquesta nit dels empedraus, aquest concurs d'empedrats que celebrarà la seva edició número 39 al recinte de la Marxa, amb totes les penyes i tota la gent involucrada, que cuinarà un dels plats més típics i una de les receptes més típiques de les festes de Villarreal, com són els empedraus. Això a Villarreal, però els recordem que conjuntament amb les festes de Sant Pasqual de Villarreal es celebren també les festes de Santa Quitèria, Almassora, que avui celebren a més un dia molt especial.

0: Hoy las festas de Santa Quiteria celebren el Día del Mayor. Así que a las 7 de la vesprada en la Plaza Pedro Cornell tendrán un espectacle de copla a Amarancha Pons y Mariló, un espectacle per retromenatge als majors de la localitat en una setmana també intensa de festes a Almassora, on el divendres es viurà un d'eixos dies grans de les festes d'Almassora, com és el Dia de les Calderes, on es cuinaran des de primera hora del matí, com mana la tradició, 22 calderes que a partir de migdia seran repartides entre tots aquests veïns, veïnes, penyistes i gent del voltant que no es vol perdre una de les tradicions més arrelades i més boniques de la gastronomia de les festes d'Almassora, com són les seues calderes. Així que una setmana plagada de festes, de cultura i de tradicions a la província de Castelló, amb Vila-real i Almassora al capdavant de les seues festes. 13, 3, 1 i 23 del migdia. Nosaltres seguim així, a l'Hoy por Hoy Castelló.
1: Els aperitius que s'allarguen, els dinars que comencen tard, les sobretaules que es converteixen en berenars sopars, són coses molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar llaunes, brics i envasos de plàstic en el groc, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
2: Alquivent. Alquiler y venta de plataformas elevadoras de hasta 43 metros de altura. Calidad, buen precio y rapidez. Máquinas nuevas y seminuevas a tu disposición en cualquier momento. En Castellón, con Alquivent, llegarás a lo más alto. Calle Alemania 36, en Ciudad del Transporte y plataformas elevadoras alquivent.com.
3: ¿Piensas en tus vacaciones? Elige con antelación Autocaravanas de Ansola y accede a nuestras promociones. Recuerda, también furgonetas de 8 plazas. Más info en yansolacastellón.es. En Castellón y Valencia, Autocaravanas de Ansola. Descubre el mundo sobre ruedas.
4: En Castellón caminamos a tu lado para que el duelo nunca sea un camino solitario. Funeraria Magdalena y Clínica Rels presentan espacios de acompañamiento al duelo. Grupos reducidos, con psicólogos especializados y participación gratuita. Dirigido a personas que han perdido a un ser querido. Con sesiones mensuales en el Real Casino Antiguo. Porque hablar ayuda y compartir también. Infórmate en Funeraria Magdalena y reserva tu plaza. Estamos aquí para acompañarte.
5: Da Capo, tu pizzería de calidad en Oropesa, Castellón, Benicàssim y ahora también en el centro de Castellón, en calle Escultor Viciano. Ahora ya no tienes excusa para disfrutar de nuestras pizzas artesanales con los mejores ingredientes y una masa única y crujiente. Ya sabes, acércate a uno de nuestros locales o pide por delivery. Da Capo Pizza, ahora en el centro de Castellón.
6: ¿Estás listo para transformar tu espacio? En Proyectos La Plana encontrarás tu aliado de confianza en Castellón y Valencia. Nos especializamos en reformas integrales, rehabilitación de fachadas, derribos, instalaciones y mucho más. Siempre con total garantía de calidad y un equipo de profesionales cualificados. Proyectos La Plana, tu obra en las mejores manos. Visítanos en proyectoslaplana.com.
7: Naturtierra. Tenemos que mejorar nuestra calidad de vida. Una cápsula al día de colesterol de Naturtierra ayudará a tu salud cardiovascular. Te lo digo de corazón. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Die. Complementa tu vida,
8: Naturtierra. Almassora te invita a disfrutar de las fiestas patronales en honor a Santa Quiteria del 15 al 24 de mayo. Más de 150 actos pensados para todos los públicos con el Día Grande de les Calderes, declarada fiesta de interés turístico autonómico. La diversión está asegurada con los toros, cenas populares, música en la calle y mucho más entretenimiento. Consulta el programa en la página web o en las redes sociales del Ayuntamiento. Felices fiestas de Santa Quiteria, Ayuntamiento de Almassora.
1: Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque.
0: Divendres passat es va estrenar la segona temporada de la sèrie Berlín a Netflix i l'últim capítol té molt, molt, molt de la nostra terra.
9: De seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
10: Nos han encargado robar este cuadro, la dama del Armiño.
9: El duque de Malaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
11: Brindo por su éxito, que será el mío. un aristócrata, un tipo insufrible.
0: Una nova temporada d'una de les sèries més vistes de Netflix, que arranca a Sevilla però acaba així a la nostra terra, en un dels escenaris cinematogràfics naturals més bonics que tenim així, que és Peníscola. I sí que molt anem fins a Peníscola, fins al nord del nostre territori, a xerrar amb Laura Hidalgo. Ella és la directora de comunicació de Peníscola i també de la Peníscola Film Office. Laura, molt bon dia.
12: Hola, bon dia, Andrea, bon dia a tots.
0: Que guai veure aquesta guinda del pastel en esta sèrie que acaba a Peníscola en aquest últim capítol. Jo no vaig a fer spoiler per a la gent, però sí que vaig a dir que ha sigut un gust veure com Peníscola és la protagonista total del final d'aquesta sèrie.
12: Doncs sí, la veritat és que ha estat un procés molt bonic perquè vaig poder estar des d'antes, vaig poder estar en contacte amb l'equip, concretament amb Àlex i Esther, amb Àlex Pina, que és el creador de la sèrie, i bueno, van vindre a sentar-se amb mi antes de tindre la història escrita.
0: No me digues.
12: Sí. És a dir, ells tenien, evidentment, una idea, després de rodar la primera temporada de Berlín, a París tenien moltes ganes de rodar la segona temporada a Espanya, tenien ja algunes localitzacions molt clares, no? Com Sevilla, com heu pogut veure a la sèrie, que és una de les protagonistes, però també tenien molt clar que volien rodar altres punts de la nostra geografia i, bueno, Àlex Pina no era la primera vegada que rodava aquí, la sèrie del Barco ja van rodar així a Peníscola. Que ja tenim una experiència prèvia i molt bona, no?, anterior, i sí, mos van poder assentar, me van dir que volien rodar una part de la sèrie aquí, inclús me van permetre, no?, proposar-los algunes localitzacions, alguns espais, explicar-los coses sobre la ciutat que poguessin inspirar-los per a poder fer la història. Així que ha sigut un procés una mica diferent a les altres produccions que ja venen, no?, diguem, en tot escrit, en tot preparat i buscant unes localitzacions molt concretes. Ha estat el procés una mica la inversa i ha estat molt bonic.
0: Que bonic. Clar, Laura, és cert que quan els nostres oients vegin, si és que encara no han vist la sèrie acabar, perquè Peníscola acaba al final, és cert que hi ha un monòleg entre Berlín i el professor que conta la història del castell, que parla del Papa Luna, dels templaris, dels nostres orígens, i dius uau, així hi ha un treball d'investigació on ara entenem que Laura ha tingut molt a veure.
12: Bueno, i també hi ha una estima molt especial dels creadors de la sèrie per la ciutat.
0: Això per què?
12: Perquè no és la primera vegada que venien a rodar, tenien interès en vindre. Dins de l'equip de guió hi havia altres persones, vaig a citar, per exemple, Humberto, que és un altre dels guionistes, dels creadors de la història, tot i que la història, la idea original és de Àlex i Esther, han estat diverses vegades així, coneixen bé la ciutat, i un altre guionista de l'equip havia estat rodant aquí una sèrie anterior, diguem que se van ajuntar amb moltes coses, perquè hi hagués un carinyo especial cap a la nostra ciutat, tots me coneixien, tots coneixien molt bé les localitzacions, i vam poder fer un treball una mica coral, no?, i trobant la forma de que quedés reflectir el cariño que tenen els creadors de la sèrie al nostre poble.
0: Que bonic, que bonic.
12: I crec que ho han aconseguit. La veritat és que estem, molt agraït, imagina't-ho, no?
0: Algun dels escenaris que es veuen a la sèrie és el pressupost del castell de Peníscola, que jo crec que és el tresor més gran que tenim allí. També es veu allí un baret de platja molt conegut, on s'ho passen molt bé el professor i Berlín. I clar, Laura, jo quan estava veient la sèrie em preguntava com funciona, per exemple, tota aquesta gent que ells veien al xiringuito passejant per Peníscola, això vos encarregueu vosaltres o du ja tota aquesta productora duen a aquests extres o hi ha gent de Peníscola que ha pogut participar?
12: Sí, clar. El càsting ja va ser així, de fet. Sí, hi ha molta gent, no només de Peníscola, sinó de la província, perquè si has pogut veure les escenes, en el Beach Club hi ha molta figuració, hi ha molts figurants, i hi ha gent no només del poble, sinó de tota la província, no només de la comarca, vull dir de la província, va vindre molta gent de Castelló de Villarreal, de tot arreu. Buscaven uns perfils molt concrets, però sí que és veritat que la major part de les cares que es veuen i les imatges per a mi són cares molt conegudes perquè són gent del poble, no? Va estar molt bonic perquè el rodatge se va fer en diferents fases, no va ser només uns dies, sinó que van vindre en mesos diferents. El espectador no hubiese cap spoiler, com tu dius, Andrea, però sí que és veritat que la ciutat se reconeix perfectament bé, sí. No només l'espai privat, sinó que quan arriben fins al monument i les imatges del monument tenen una potència narrativa dins de lo que és el tancament de la temporada de la sèrie, que és... Per a mi han estat sorprenentment màgiques, perquè jo no coneixia tot el guió, sabia algunes coses i sabia el més important, no?, que era aquesta reaparició del professor, que en el seu moment, quan se va estar rodant així, la pròpia sèrie, els propis creadors de la sèrie ho van comunicar, no estic fent cap spoiler perquè ells ja van sí. dir en el seu moment als mitjans de comunicació, i és cert que de tots els capítols jo crec, en distància intentant ser objectiva, crec que el que està rodat aquí és el que té una potència narrativa més forta, no? Crec que a la gent li va agradar molt, la gent de la província que coneix Peníscola i tota la gent de la resta del país que coneix Peníscola la va reconèixer perfectament en les imatges, i crec que no només han quedat precioses, sinó que són un tribut real a l'estima que els creadors li tenen a la nostra ciutat, i bueno, pues imagina't, nosaltres ens sentim molt orgullosos.
0: A més, Laura, no vull fer spoiler, però és que hi ha una escena molt graciosa a l'inici del capítol de Peníscola on anem a dir que un dels dos protagonistes és Nuet.
12: Sí,
0: i clar, amb el castell completament buit i esa persona nueta, jo no sé si te van deixar estar per ahí o això ja era més íntim.
12: Sí, va poder estar en eixa escena, sí. Bueno, de fet, jo al personatge que surt en poca roba, anem a dir-ho així, el vaig conèixer en eixe moment del rodatge.
0: M'encanta.
12: Sí, i anava, bueno, he de dir que anava en una espècie de... Anava pel castell quan me'l van presentar en una espècie com de bateta, no?
0: Sí.
12: Però era molt evident que estava roba rodant. I va ser bastant graciós perquè, bueno, tot l'equip me va fer sentir molt còmoda. El rodatge en el monument va ser molt, realment molt especial, perquè, bueno, això fa no només que Peníscola se reconega, sinó que realment és que aquesta escena és suposa un punt d'inflexió important dins de lo que és la narrativa de la sèrie, no? I crec que té una càrrega visual brutal. Les imatges són espectaculars, el castell ho és, però vist des d'esta perspectiva crec que...
0: És una meravella.
12: Que, sí,
0: totalment.
12: Sí. Bueno, és la màgia de l'audiovisual, no?
0: Total.
12: I jo crec que esta sèrie, este capítol d'esta sèrie, com tants altres, però bueno, este el tinc més recent i la emoció també és més recent, crec que demostra o posa en valor o justifica aquest esforç que fa Peníscola, que fem entre tots, no només de l'equip de comunicació i en el meu cas el meu, perquè jo m'encarrego de la Film Office, sinó de tot el poble que acull els rodatges en gratitud, en facilitats, perquè un rodatge pues sempre suposa incomoditats, perquè hi ha reserves d'aparcament, perquè hi ha talls de a la circulació, perquè hi ha zones que s'acoten per a que no hi hagi spoilers, vull dir, tot això al final té un impacte, no?, en la gent, en el dia a dia de la gent, que de repent una setmana, dues setmanes o un mes veuen com un rodatge arriba i desplega tots els seus trastos i la quantitat de gent que ve per a rodar, pues lo que diem, no? Només un capítol o inclús a vegades només unes seqüències d'una sèrie. Però bueno, després de veure el resultat, la veritat és que val la pena. Jo crec que això justifica tot l'esforç que se fa i també explica per què a la gent de Peníscola té aquesta mena de gratitud o simbiosi o relació especial en el món de l'audiovisual des de fa més de 100 anys. No?
0: Totalment.
12: Crec que després de veure aquestes imatges ens reconciliem després d'haver tingut tots aquests inconveniències o aquests problemes dels talls viaris, etcètera, que sempre suposen una incomoditat, perquè després el resultat sempre supera les nostres expectatives. Sempre. A més, no podem perdre de vista que en aquest cas nosaltres acollim rodatges, igual que la resta de la província de Castelló, en nombroses ocasions i diferents tipus, no? Publicitaris, de plataforma, de televisió, etcètera, programes, ficcions, documentals, però és veritat que cuando estás en un formato de este tipo, ¿no? Claro. Que se distribuye a través de una plataforma y que arriba, 198 países, pues estén parlant una altra cosa, per a la que realment jo crec que hem de sentir tots, no només Peníscola, sinó tota la província, molt orgullosos.
0: Totalment. Quin missatge més bonic. Laura, no vull preguntar-te de molt, no sé si ja hi ha més interessats o no, o va passar algo cinematogràficament parlant proper a Peníscola, o esteu treballant amb això?
12: Bueno, hem de dir que Peníscola és veritat que som una ciutat plató, estem dins de l'Aspen Film Commission, i sí que sempre tenim un treball de sol·licituds de localitzacions per a rodatges més grans, més menuts. És cert que no som una gran capital i, per tant, no podem allotjar els rodatges que acullen altres ciutats espanyoles, però sempre tenim peticions. I he de dir que, afortunadament, l'interès de la indústria per les nostres localitzacions no decau. Ara, en aquest moment, estem també preparant un rodatge que tindrem en els propers dies, no de l'envergadura d'esta sèrie, però sí que és veritat que sempre tenim aquesta, diguem-li, sort de que pues, pràcticament, no totes les setmanes, però sí pràcticament tots els mesos tenim alguna càmera voltant per ací. Jo crec que no només ho fa possible la bellesa de Peníscola, no? Perquè hi ha molts altres racons, quin dubte cap, de la nostra província, que també són extraordinaris, però crec que la gent del poble, la gent de Peníscola, té algo molt a veure en això, no? Estar com en el seu ADN, la major part de les famílies han tingut participació en projectes audiovisuals, les diferents generacions, pares, fills, nets, i diguem que aquí acollim els rodatges en una quotidianitat, en una estima i en unes facilitats que és difícil que es reunissin a altres llocs. I jo crec que això és, al final, el que fa decantar la decisió dels productors, perquè aquí, en general, no? Sempre hi ha qüestions que poden millorar, però en general se senten molt a casa i nosaltres pues, no ens podem sentir més orgullosos.
0: Doncs es fa estar orgullosos també a la resta de la província, així que jo recomano molt veure la sèrie només pel gust de veure a un dels escenaris més bonics naturals que tenim, com és Peníscola, en la sèrie de Berlín. Així que, Laura Hidalgo, ha sigut un verdader plaer poder xerrar i saludar-te avui des de la ràdio. Una abraçada des de Ràdio Castelló i estarem molt atents a aquests pròxims rodatges.
12: Igualment, moltes gràcies. Una abraçada.
13: Mente fría. Apúntale a la cabeza. Rock and roll.
14: Castelló Ruta de Sabor et convida a descobrir l'autèntic caràcter de la nostra terra. Des dels productes frescos del camp fins al sabor del Mediterrani, gaudeix de l'excel·lència i diversitat dels productes de la província de Castelló. Cada plat és una experiència i cada sabor una història. Prepara't per un viatge gastronòmic únic. Viu Castelló a través dels seus sabors. Diputació de Castelló, promovent la qualitat de la nostra gastronomia.
15: A Criso som experts en compra d'or i plata amb més de 40 anys d'experiència. La millor valoració en joies, lingots i coberteries i el millor preu de venda d'or i plata per a inversors. Carrer del Mig número 6. Criso, l'excel·lència en la compra de joies.
16: Hoy tienes una urgencia. Hoy te atendemos en el Hospital Ascires. Hoy ya tienes respuestas. Así funciona el Hospital Ascires, tu nuevo hospital ya abierto en Valencia. Con urgencias 24 horas y las principales aseguradoras médicas. Ascires, la medicina del mañana, hoy.
17: Estrena tu cocina Movalpa con electrodomésticos Bosch de regalo. Sí, gratis con la compra de tus muebles del 2 al 31 de mayo. Diseño a medida y calidad que se nota. Visítanos en Castellón, Avenida Valencia 42. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
18: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
19: Movilidad reducida. En Cero Barreras tenemos la solución. Ayudamos a tus seres queridos a moverse con seguridad, comodidad y autonomía. Ven y alquila tu equipo de movilidad reducida y a disfrutar del buen tiempo. Llámanos al 964 35 12 69 o visita cerobarreras.com. Cero Barreras, donde las limitaciones terminan.
20: Quiero contarte un secreto. En ocasiones tengo calor.
21: Pues llama a Enercom. Te instalan aerotermia y aire acondicionado y te gestionan todas las ayudas. En Castellón, en Obispo Salinas 81 y en enercominstalaciones.com.
22: Ah, cómo hemos cambiado.
23: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos?
24: Citroën.
23: Consulta citroen.es.
25: Garaje Castellón, en Avenida Valencia 318, Castellón.
26: Frente al ruido, hoy por hoy, de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana, con Ángeles Barceló, Cadena Ser.

0: La tertulia de Radio Castellón. El análisis de la actualidad en el 1521 de la onda media, en el 91.2 de la frecuencia modulada y en radiocastellón.com. Presenta y dirige Jaume Maicas.
1: Hola, muy buenas tardes. Comenzamos la tertulia de este martes en Radio Castellón Cadena Ser y no va a ser una tertulia habitual porque va a ser una entrevista. Hoy nos acompaña la próxima candidata de Compromís per Castelló. Buena vesprada, Verónica Ruiz.
2: Hola, Jaume, bona vesprada.
1: Vens habitualment com a diputada en les Corts i ara vindràs també com a diputada en les Corts i com a candidata de Compromís per Castelló a les pròximes eleccions municipals.
2: De moment candidata no soc. Jo simplement he anunciat que me fico a disposició del meu partit per a, sí, si el meu partit o així no ho estima, en el moment que ho haig d'estimar, encapçalar pues, aquest projecte de Compromís per Castelló a les pròximes eleccions municipals.
1: Bueno, ara no podem fer una enquesta, però qui se t'ocorre de millor candidat que tu?
2: Home, no sóc jo qui ho haig de dir, això ho ha de dir l'Assemblea.
1: Però tu, si t'ocorre algú, és que és difícil, no?, de elegir algú que no sigui Verónica Ruiz.
2: Bueno,
1: al final has tingut una experiència dins de l'Ajuntament de Castelló de 8 anys, també com a regidora, ara a les Corts també 4 anys, i molta gent des de Compromís diu bueno, que Verónica Ruiz ha de ser la pròxima candidata.
2: Bueno, efectivament, la meva trajectòria bueno, pues me dona una, en fi, una experiència tant així a l'Ajuntament de Castelló, 8 anys a govern municipal i estos anys en les Corts Valencianes pues m'agradaria ara depositar tota aquesta experiència en la ciutadania de Castelló i poder presentar un projecte de futur per a la ciutat que, bueno, que genera esperança a la majoria de la ciutat.
1: En què canvia Compromís en la teua futura candidatura, que encara no és oficial?
2: Bueno, en realitat Compromís és un projecte compartit que fem moltíssimes persones. En realitat, simplement, pues bueno, hi ha un relleu que ha sigut, bueno, ho vau veure vosaltres el dilluns.
1: Sí.
2: Ignasi decidís que després de 10 anys pues és moment també de passar el relleu. Jo també, en este cas, tenia ganes d'agafar-lo i ha passat este relleu i ja veurem després si l'Assemblea decidís que efectivament desitja també aquest relleu.
1: Hi ha algú dins del partit que ha fet molta força perquè si també recolzant-te, perquè suposo que hauràs tingut moments de dubtes de dir has de pegar el pas.
2: Bueno, a veure, en realitat te vaig a ser completament honesta. Quan tu traus una notícia molt abans de que jo me poguera plantejar absolutament res, en aquest moment, tant dins del partit com al carrer, hi ha molta gent que es comença, enhorabona, quina decisió més bona. I jo dic, és que, a veure, que això no està dins dels plans actualment. I bueno, i sí que és cert que a partir d'aquesta notícia molta gent es comença ja a plantejar-se, a donar-ho per fet, i bueno, pues, començar també a plantejar-se coses, i finalment el dilluns pues vaig fer públic la meva voluntat de fer aquest pas, i si la meva assemblea, si el meu partit considera que ha de ser aixina, pues aixina serà.
1: Sí, tu no t'ho plantejaves abans de...
2: No, no, en absolut. No, jo, a mi la ciutadania i la meva, bueno, i Compromís en este cas, m'havia fet una comanda que era defensar els interessos de Castelló i de les seues comarques a les Corts Valencianes, i en això estic al 100%, i seguiré estant fins a l'últim dia. Això no vol dir que no se compatibilitzi. Si el dia que l'Assemblea se tinga que pronunciar, se pronuncia també cap a aquest canto.
1: I quan tu t'imagines Compromís, abans de dir què és el que t'imagines d'aquesta candidatura, però què és el que pensaries de que pot fer Compromís per Castelló? I hi ha molta gent que també ha ficat en dubte o li ha tirat en cara també un poc a Compromís, no només en Castelló, sinó en altres llocs, pues, el virar un poc més cap a l'esquerra en alguns casos.
2: A veure, jo considero que la situació actual a Castelló és que tenim un govern de Partit Popular i Vox que està obligant a la ciutadania a viure resignada a que no tinga expectatives de futur esta ciutat, és a dir, així no hi ha ningú que estiga reclamant infraestructures educatives, així no hi ha ningú reclamant l'Hospital General que necessitem, no només Castelló, sinó també la resta de pobles, així no hi ha ningú reclamant absolutament res, així hi ha gent que està fent notes de premsa a pes, està fent molts reels en les seues xarxes socials, però viuen d'esquena, i aquest govern està vivint d'esquena a la majoria social d'esta ciutat, i en este cas Compromís el que volem aportar és precisament aquest projecte de progrés, aquest projecte de futur que necessita Castelló per a poder exigir totes les infraestructures i tots els serveis que necessita aquesta ciutat. I en aquest cas, Compromís, el que ofereix és això, aquest projecte d'esquerres transformador que dona resposta i que dona esperança a la ciutadania de Castelló.
1: Sou conscients també de que heu de tornar a enamorar d'alguna forma al votant d'esquerres?
2: Claro. Som perfectament conscients de que ens estan obligant a ser una societat resignada a que Castelló tinga que estar brut, tinga que viure resignada absolutament a passar vergonya i de veure el ridícul que fan algunes persones d'eixe consistori, per no dir la majoria de les persones que estan en el govern en eixe consistori, i volen una ciutat resignada i alienada un poc dels desitjos i del progrés. Pues no, pues n'hi haurà que tornar a generar eixa esperança en la gent i que siga conscient de que un altre Castelló és possible i, a més, necessari. Nosaltres no podem seguir vivint en unes escoles que se'ns cauen, en una vaga al carrer diàriament, veient que la educació pública clama perquè hi haguen unes reformes i se'ls siguin escoltats pels governs, tant local com valencià. La gent necessita saber que hi ha una alternativa, que hi ha un projecte de futur que fique la necessitat real de la gent al centre i que hi ha un govern, un equip honest, decidit, valent a treballar per les necessitats reals de la gent.
1: Jo t'ho diria també perquè en les últimes eleccions es va veure, també es va perdre la Generalitat per part dels grups d'esquerra, es va perdre l'Ajuntament de Castelló. Ara mateix de municipis més importants on governa l'esquerra en tota la comunitat valenciana està Vila-real. Hi ha molts municipis que els ha perdut l'esquerra. Creus que d'alguna forma vau decepcionar també els votants en el govern anterior?
2: Hi ha molts factors. L'esquerra sempre som una part de la societat molt crítica i no mai és suficient tot el teu esforç o el teu empeny i tota la teva tasca. Però també és veritat que actualment el que s'estan queixant contínuament són la sanitat pública, que està cada vegada més dèbil, són l'educació pública, que està caent-se per culpa d'un govern que ni escolta ni està debilitant-los. I és tot allò públic el que s'està debilitant així a Castelló, per vindre a Castelló. A Castelló, la ciutadania cada vegada estem pagant més impostos. Ens han duplicat. Begoña Carrasco ens ha duplicat l'impost de la basura. Però tu ets al carrer i cada vegada Castelló està més brut. Sí, haguem pogut fer-ho millor moltes coses, probablement. Que ens van deixar la pell per a millorar la vida de la gent, també és evident. Les dues coses són evidents, tot és millorable, clar que sí. Per tant, doncs és possible que tot bé no ho farem, si no, no ens hagueren enviat a l'oposició, però també és veritat que ara la nostra obligació és oferir aquest projecte de progrés que genere il·lusió, que genere esperança a les persones de que no hi ha que viure resignat, que se poden fer les coses d'una altra manera i, de fet, se poden fer molt millor.
1: En les coalicions d'Esquerra que hi ha hagut també a l'Ajuntament de Castelló i que Compromís inclús també ha recolzat en les eleccions, per exemple, pues Castelló en Moviment, el que representava Podem, Esquerra Unida, d'alguna forma s'han anat desintegrant i aquests polítics que formaven part d'aquests grups s'han quedat fora de la política, els votants moltes vegades s'han quedat també sense opció de vot. Vas a integrar totes aquestes sensibilitats també?
2: M'estàs parlant de la unitat de l'esquerra?
1: Sí.
2: Bueno, pues això seria el més desitjable, no? També és veritat que el context polític actual, i tu ho acabes de dir, és que les forces d'esquerra que verdaderament estan creixent són les forces d'esquerra arrelades al territori, no? Les que verdaderament són pues, eixa opció de progrés a les dretes que en aquest moment estan instaurades en els governs, i ho hem vist en diferents comicis electorals de fa ben poc, com per exemple Andalusia. Compromís és una casa que té la porta oberta sempre a totes les persones que tinguin ganes de treballar per llevar de les institucions públiques a Partit Popular i Vox i treballar per una societat de progrés que treballe per enfortir els serveis públics i que, evidentment, lluite contra la corrupció política. Per tant, la porta de Compromís estarà i està sempre oberta.
1: Recuperaries aleshores a polítics que han format part de l'Ajuntament de Castelló i d'altres sensibilitats d'esquerres també?
2: Compromís, torna a repetir, és una casa que té la porta oberta a totes aquelles persones progressistes que tinguin ganes de dibuixar un projecte que doni esperança a la ciutat de Castelló. I com crec que lo important en este cas és la ciutat de Castelló i la gent i els seus problemes reals que viu a Castelló, crec que és més important que entre totes les persones que volem treballar eixe progrés dibuixem eixe projecte de ciutat que dona respostes que no, qui i qui no, i qui sí, i com, i quan, i de quina manera, crec jo.
1: Els últims governs també es va veure un poc de rivalitat, no?, dins del PSPB i Compromís en algunes qüestions, que s'han comentat públicament també. En aquest cas, quina és la relació de Verónica Ruiz amb el futur candidat del PSPB, Rafa Simó, que també va ser candidat a les eleccions del PSPB per Castelló?
2: Hombre, Rafa i jo vam compartir la primera legislatura sencera i part de la segona perquè ell se'n va anar a exercir de president del port. Tenim una bona relació, tenim molts punts en comú i altres en els que no estem d'acord en algunes coses, doncs tenim els dos la capacitat de parlar, de discutir i arribar a uns mínims de consens. Sempre ho hem tingut, tenim, ja t'he dit, molt bona relació i, a més, sabem entendre'ns, sabem entendre'ns.
1: Bueno, això seria un punt positiu també per a l'Esquerra, perquè al final sí que és veritat que aquestes qüestions van portar molts enfrontaments, que inclús es van visibilitzar també en diferents plens, i jo crec que és una qüestió que s'hauria de corregir, no?, de cara al futur, no?, també en aquestes qüestions, no?, el fet de aquestes tires i aflojes entre Generalitat, Ajuntaments, no?, que vam veure també en algunes qüestions.
2: Al final, els partits polítics es conformen persones. Hi ha persones que tenen un tarannà més negociador o que es duen millor en unes persones i no en altres, i al final ja no estan PSPB, Compromís, no sé qui, que les persones que conformen un projecte polític, en este cas Compromís, i les ganes que tinga d'entendre's en totes les forces de progrés que puguen haver en aquesta ciutat.
1: I de cara a aquest projecte de ciutat, quina seria la prioritat fonamental?
2: Doncs mira, n'hi ha que començar per reclamar a les institucions, tant a la valenciana, a l'estatal, a l'europea, que hi faci falta tot allò que necessita esta ciutat, començant per uns serveis sanitaris forts, reals i propers a la ciutadania. En l'Hospital General portem 3 anys de titular rere titular, però a hores d'ara els governs del PP i Vox han sigut incapaços d'expropiar el terreny per a poder construir aquest hospital. És a dir, que no n'hi ha ni un sol plànol. És que és impresentable. És que hi ha qüestions de les que Begoña Carrasco feia bandera quan estava a l'oposició, que ara s'està amagant, se n'ha oblidat. És que qualsevol dia li direm amnèsia a Carrasco. Estem parlant, per exemple, de les urgències del Raval Universitari. Ella va fer bandera de que això s'havia d'obrir. I ara li pega cabota al conseller Marciano quan el que fa és retirar el ròtol d'urgències i afirmar que no va obrir-les. És que va fer bandera, per exemple, de que feia falta un nou consultori a la Marxaleria. Aquest consultori no s'ha fet realitat. Ja no ha tornat a Marxaleria, ja no promet lo que prometia. La vaga educativa. No és possible que l'educació pública l'estiguen esgarrant, l'estiguen matant d'aquesta manera, mentre es donen quasi 73 milions d'euros a l'Opus Dei per a que segreguen a xiquets i xiquetes en contra de lo que diu la pròpia llei, i després diuen que no tenen diners per a pagar al professorat de la pública, que no complissin el decret de plantilles que se va aprovar al seu dia, que no cobrissin les places quan un professor o una mestra té que agafar la baixa per enfermetat. És que s'estan carregant allò públic. És que hem de defensar els recursos públics. Per tant, el govern que defensa Castelló i els seus interessos ha de començar a defensar el que li pertany a Castelló, les seues infraestructures, habitatge. Esta legislatura, la legislatura de l'habitatge. A Castelló estem veient com la joventut no pot emancipar-se. Estem veient com les famílies cada vegada tenen menys oportunitats de vida perquè incrementen els seus alquilers. Estem veient com hi ha famílies que directament se'n van a viure a altres municipis perquè no poden accedir a un habitatge a Castelló. I què està fent el govern de Begoña Carrasco? Doncs mirar cap a un altre costat i autoritzar que els baixos comercials estiguin reconvertint en zulos de 30 metres a preu d'or. I què passa amb el comerç local? Que ja està ofegat per si mateix.
1: Una nova notícia d'un tancament important.
2: En fi, disculpa?
1: Sí, que avui hem conegut la notícia d'un tancament important en el comerç local, el comerç de Massimo Dutti.
2: Efectivament. I així anar un rere l'altre. No n'hi ha respostes als problemes reals que té esta ciutat. I aquest projecte comença, primera, per reivindicar el que és nostre, el que necessitem, i en segon lloc, per donar respostes a les realitats que patís la nostra ciutat.
1: Pues es queda pràcticament un minut. Què li diria al militant de Compromís de cara a aquest procés on t'han d'elegir la candidata? Per què t'han d'elegir?
2: Al militant de Compromís? A la persona militant de Compromís? Doncs, bueno, jo, la militància de Compromís em coneix sobradament, hem treballat colze a colze durant aquests anys, tant així a Castelló com des de les Corts, i, bueno, pues, jo li diria al militant de Compromís que actue en consciència de lo que considere que haja de fer i endavant amb la seva decisió, clar que sí.
1: Doncs, Verónica Ruiz, ha sigut un plaer tindre't a la tertúlia també, en este cas, com a candidata per a les pròximes eleccions municipals per Castelló, encara que dius que ho ha d'elegir la militància, però jo crec que és una qüestió que ja està pràcticament decidida. Gràcies per estar a la tertúlia de Ràdio Castelló.
2: Gràcies, Jaume.
1: Acabem, seguixen ara en La Ventana, que tinguin una molt bona vesprada.